0: Així comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts, 8 de setembre, on el València, l'equip, els jugadors, el cos tècnic, només pensen en buscar una reacció, un canvi, una milloria ja en ixe partit que l'espera el València este pròxim divendres al Ramon Sánchez Pizjuán davant el Sevilla. Ixe és el gran objectiu que n'hi ha en estos moments ahir dins del vestidor del València després de la dura derrota, la golejada el passat diumenge en Mestalla davant el Barça, el mal començament d'inici de Lliga que ha tingut el València amb només un punt de 12 disputats, obliguen a l'equip, ho saben, són conscients que han de reaccionar ja immediatament, que això no para i que ara arriba el partit del divendres davant el Sevilla, el Ramon Sánchez Pizjuán, que n'hi ha que anar, pues coste el que coste, a buscar ixa reacció, ixe canvi, ixa milloria que necessita l'equip obligatòriament. Tenint en compte també lo que hem comentat, el calendari dur i exigent que va tindre el València en aquestes pròximes jornades i abans del primer paró d'esta lliga d'este mes de setembre. El divendres, el Sevilla, però és que després, la setmana que ve, el dimarts, passa Vitoria. A jugar davant l'Alavés, que miren com ha començat esta lliga, segon l'equip de Quique Sánchez Flores, el millor començament de la història de l'Alavés. Van a ser partits complicats, difícils, molt exigents, però ja diem, l'equip vol i buscarà ixa reacció, ixa canvi, ixa milloria. Bueno, pues ara ho contem, ho analitzem tot en este informatiu del València. Ara vos contarem també pues l'última hora del València, que s'ha entrenat avui així en la ciutat esportiva de Paterna preparant ixe partit davant el Sevilla. I també avui volem conèixer un poc més i millor a Harvey Elliott, l'últim fitxatge del València. Va debutar el passat diumenge en Mestalla en el tram final del partit. No era ni el millor moment ni el millor escenari, però la veritat és que va deixar coses interessants Harvey Elliott, que pot aportar al València pues de cara a lo que estem dient, als pròxims partits, Sevilla, Vitoria davant l'Alavés i davant la Reial Societat, que serà els partits que té el València fins que arribem a este primer paró de la Lliga. Bueno, pues ara ja dic, analitzem tot. També, com cada dia, vos anem a contar l'actualitat de l'Acadèmia, del Mestalla, del València Femení, encara amb el ressò del que ha sigut el cap de setmana per a ells, i ja pues preparant els següents compromisos d'este pròxim cap de setmana. Tot això i moltes més coses, com sempre, en este informatiu del València, que ja sabeu, ho diguem cada dia, ens podeu seguir, ens podeu veure per la app, per la web, el canal de YouTube del València, allà on estigueu, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. Si no arribeu al directe, pues queda gravat en la app, també en el canal de YouTube i també pues ahí a qualsevol hora del dia podeu veure este informatiu i també escoltar-nos en el cotxe a través de l'aplicació del València en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Ahí pues també podeu escoltar-nos. Anem allà, don Víctor Barea.
2: ¿Qué tal, Robi? Buena vesprada, buenas tardes. Pensando ya en lo del viernes, ese es el único momento en el que podemos pensar en el día de hoy. en ese partido que vamos a afrontar frente al Sevilla y en la necesidad de levantarnos después de la derrota de este pasado domingo, el equipo trabajando ya pensando en el compromiso que vamos a disputar frente al Sevilla Fútbol Club para estrenar la jornada número 5 de la competición con un único objetivo, que es el de conseguir la primera victoria de la temporada. No hay mejor reacción posible que esos 3 puntos del conjunto hispalense en un escenario en el que en las últimas temporadas hemos conseguido buenos resultados, y hay que pensar que con mentalidad positiva, el equipo tiene armas más que suficientes como para ser capaz de conseguir esa victoria para que el Valencia dé ese primer paso tan necesario en este curso 26-27.
1: En això, ja diem, està l'equip, els jugadors i el cos tècnic, ara després ho comentem i ho detallem un poc més. Però anem en l'última hora, perquè l'equip, com diem, s'ha entrenat este matí així a la Ciutat Esportiva Eterna, preparant aquest partit davant el Sevilla. Cuéntanos las novedades, Víctor.
2: Entrenamiento, como bien dices, ya pensando en el Sevilla, después de esa sesión de recuperación en la jornada de ayer, donde hubo diferencias entre futbolistas que fueron titulares y los suplentes o futbolistas que no participaron. Y hoy ya el grupo, junto, pensando en el duelo del Ramón Sánchez Pizjuán. Un entrenamiento que sirve para empezar a preparar el duelo frente al conjunto hispalense, pero que en cuanto a nombres propios también hay que hacer alusión a algunos futbolistas, ya que estamos pendientes de la evolución de la enfermería en cuanto a algunos nombres propios se refiere, para saber si podría recuperar efectivos Carlos Corberán. Luego entraremos en el asunto de Acabí,

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

mentre si estem obrint el 100% Radio Fórmula. Fins les 10, temps per a l'actualitat musical. Mirarem la premsa del dia i a veure qui són avui els protagonistes. Acompanya amb vos Jessica Mesa. Un plaer passar este matí amb vosaltres. Matí, per cert, este en el que ja han deixat els xiquets en el col·le. Fins les 10, contem amb el patrocini de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això, roba que senta també quan practiques ciclisme, running, trail o triatlón, perquè està dissenyada a consciència per deportistes. A G-Sport es tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Si eres deportista, ens tens que conèixer. Agafem la premsa, ens parem en la primera pàgina on tenim l'efemèride. I avui tenim com a protagonista a Michael Steven Bublé. Bueno, pues el seu nom l'ha delatat, que sí? Michael Bublé, ese es el seu nom artístic. És cantant, compositor i actor canadense. Ell va néixer a Columbia Britànica, tal dia com avui, però de 1975. Conegut per la seva poderosa veu i també molt elegant, molt sovint se li atribueix haver ajudat a renovar l'interès públic per l'estàndard del pop tradicional americà, seguint, bueno, pues l'estela que van deixar en el seu dia Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley o Ella Fitzgerald, entre altres. En 2003, el primer àlbum de Bublé va alcançar el lloc número 10 dels més venuts a Canadà i el Regne Unit. Va trobar una audiència mundial amb l'àlbum que publicaria en 2005, It's Time, i l'àlbum de 2007, Call Me Responsible, ja va ser el número 1 en ventes. Bueno, pues un plaer recordar avui a Michael Bublé.

0: Radio Fórmula 100%.
1: Pues que no se'n vaig encara, que no s'ha despida de nosaltres tan ràpid Luis Fonsi, que encara queda molt de matí per davant per a nosaltres. Recordo, fins les 10 t'acompanyem en el 100% Radio Fórmula i de 10 a 2 amb el 100% peticions. Esta és la que canten per a sí, són dos, són Selena Gomez i Becky.

que sonava per ací, presumint de nou àlbum, eh? I es titula exactament com el tema que t'hem posat, Petal. I este és Passenger, del que ja tens no sabíem, ha regressat i ho fa més temps

Acabem ja amb la previsió de l'oratge. Avui n'hi han canvis, canvis apetibles, a que sí? Per informar-nos, visitem oratgenet.com i avui us conten això. Els canvis no seran de llarga durada, però des d'avui mateix començarem a notar com l'oratge es carrega de trets tardorencs, que ja anava sent hora. Haurem de tindre avui a mal paraigües i les temperatures patiran un notable descens del que es costarà recuperar-se. Avui passem dels avisos per calor que teníem ahir als avisos per pluges i per tempestes a la meitat sud de la comunitat i sobretot a la zona on el gregal sempre té més incidència. La Safor, la Marina Alta i les zones més orientals de la Vall d'Albaida, l'Alcoià i el Comtat, sense descartar punts de les Riberes. Avui el dia començarà més fresc i més carregat de núvols i les primeres precipitacions se registraran allà cap al migdia. Els núvols es faran més compactes i guanyaran activitat de cara a la vesprada nit, que serà quan s'activen estos avisos. La mar quedarà cada volta més alterada amb el pas de les hores. I les temperatures, si ens fixem, vegem que avui baixaran entre 8 i 10 graus les màximes. Demà dijous encara quedaran restes d'esta inestabilitat. I el gregal aportarà nuvolositat a la meitat sud de la comunitat, on encara podria registrar-se algun risat. L'ambient demà es mantindrà fresc i la mar continuarà alterada. De cara al divendres i per al segon cap de setmana del setembre, hem d'anunciar el retorn de l'anticicló i un lleuger ascens tèrmic que notarem especialment al centre del dia, perquè les nits seran més fresques que aquestes últimes. Visitem a EMET, vegem aquestes últimes dades actualitzades. Vegem que la màxima prevista per avui a Xàtiva, 31 graus. No, pues més baixa que la d'ahir, que va ser de 42. La mínima s'ha quedat a 16. Demà les temperatures encara baixen un poc més. Demà la màxima serà de 28 graus i la mínima es quedarà en els 15. Pel que fa a la probabilitat de pluja, bueno, pues s'activa a partir de les 12 del migdia amb un 90%. I sobre els avisos, bueno, pues tenim avís groc per pluges i també per tormentes. Bueno, pues tempestes que activen este avís groc a partir de les 2 del migdia i fins les 12 de la nit.

Bogotaki sonava en per ací. Anem a parlar d'esta banda. Ja tenim data d'eixida per al seu pròxim disc. Es titularà Manufactures del Club de la Gente Sola. Serà el tercer que publiquen. I atenció, perquè la data ja està molt propera, eh? Serà el pròxim 2

sentirte sola. Igual te ves con el Bigger Splash o instrucciones. Y atención, porque anuncien que van a publicar este disco en un montón de formatos distintos. En digital, en Dolby Atmos y en una gama de ediciones físicas concebudes para seguidores de la banda y els amants del format coleccionable. Y es que podrem escollir, per exemple, entre una edició de luxe exclusiva i limitada. Es tracta d'una caixa en forma d'arxivador que incluís un vinil Marvel Premium Flexidisc acabat UBI en lletres, inserts exclusius, anotacions i continguts especials. Podrem fer-nos també amb l'edició Premium limitada i troquelada, amb el CD normal de tota la vida. També van a publicar en format

Dance Session, que torna a estar d'actualitat 3 anys després. 100% peticions en marxa, que si t'apetís algun tema, te'l pots demanar i te'l posem per ací. A qui li apetís un tema de Sergio Dalma és a la reina d'Àfrica. S'ho fa saber via WhatsApp i es diu: hola, bon dia, vull que poses la de Galilea i que la dediques per a tu, per a mi i per a tots. Bueno, pues ja està preparada.

acompanyant a vos. No n'hi ha pla bé. Leire Martínez, que ha emprès la seva carrera en solitari i millor inici no podia tindre. A més, que no diu que no a cap projecte. Ahí estava cantant en català i ho fa molt bé. Una altra col·laboració és esta entre Chambao i els Estopa, el Poquito a Poco.

pues ànim va, carreguem les piles amb este Missió. Oliver T. Robinsons. Anteriorment era Capó qui sonava amb l'èxit.

Estem en este 100% peticions en esta edició de dimecres. T'havia contat jo abans que tenia que presentar-te la nova de Manuel Turizo. Bueno, pues enseguida va a sonar per ací. Abans te conté alguns detalls sobre esta cançó. Manuel Turizo se unís per primera vegada amb l'artista colombià Luister La Voz. Fa en el tema Vulnerable, una cançó que parla de desamor, però ho fa des d'una perspectiva diferent. Si no, no parla de que està passant mal, sinó que n'hi ha que aprendre a voler ser a un mateix i que n'hi ha que saber quant

que trinquen més. La història part d'una decepció amorosa. El protagonista reconeix que va obrir el seu cor a la persona que era la equivocada, però acaba entenent que allunyar-se no significa perdre, sinó tot el contrari, guanyar i recuperar el control de la seva vida. Musicalment, el tema barreja favorit amb latino, pop urbà i sons del Carib. Una combinació molt lligada a les arrels colombianes d'estos dos artistes. El videoclip s'ha gravat a Montería. Luis Ter, la voz, per a nosaltres encara no és massa conegut, però cal que anem preparant-nos, eh? En este 2026 ja ha aconseguit 3 números 1 a Colòmbia. I ara ve així, de la mà de Manuel Turizo. Bueno, pues moment ja de que te presentem Vulnerable. A veure com sona això.

0: mirador del passatge, menjars per emportar, tots els dies cuina per a nosaltres. Els tenim a Xàtiva al carrer La Reina 48. El seu telèfon 635 433 744. Si no tens temps de cuinar, no importa, dina bé, passa per el mirador.
1: Comidas para llevar, el mirador del passatge te trae el disco de siempre.
0: Els dies, àmplia varietat en arrossos, en carns, en peixos. Jo sempre te recomano el guiso de carrillada i el guiso de codillo. Com no, l'arròs al forn. 635 4

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Sella, Madrid,
2: París o Dubai. Estés donde estés.
1: BluRadioFM.es.

Passa per Sadis. És la seva nova proposta. Miley Cyrus, ara simplement Miley, que s'ha llevat el seu cognom. Ha publicat recentment este Vas per Sadis, un tema que presenta com avanç del que serà el seu pròxim disc, que serà el dècim ja en la seva carrera i que plega el pròxim dia 18 d'este mateix mes de setembre. La cançó ha estat produïda per la pròpia artista junta a Kit Harpon i Max Morando. Encara que el teaser del disc prometia un so més guitarrer i més rocker, el senzill ens ha sorprès perquè s'ha decantat per un efectiu so dance pop amb sintetitzadors i un primer vers en spoken words que recorda moltíssim a Lady Gaga i el seu Poker Face. El resultat està molt prop de la seva era Candy Jane. El concepte de la cançó és una reivindicació a lo analògic front a la hiperconnexió, des de la nostàlgia per una època en la que la gent esperava, bueno, pues com a locos, que sonara la cançó del seu artista en la ràdio o veure el videoclip una vegada i una altra. Bueno, pues Vas per Sadis presenta i sí el que vindrà per a Cyrus, ja no, Miley només, el pròxim 18 de setembre. Este nou disc. Continuarem informant.

sobre las 12 del migdia. Bon dia de nou a tots. Gràcies per estar ahí. Gràcies per sintonitzar-nos al 90.2 de la FM o escoltar-nos a través de la web o Blu Radio FM.

pues un tema que anima a dedicar el Samix del bar El Polígono de Ixàtiva. Un tema que dediquem a Nela i el seu equip. Recordeu tots els dies menú diari per només 3

grans que estes no n'hi ha, eh? Madonna i Kylie Minogue. I estaven sonant en este Love Sensation. És la seva primera col·laboració gravada i està disponible des del passat dia 7 d'agost. Està produïda per Stuart Price i és la primera vegada, com dèiem, insistim en algo molt important, que Madonna i Kylie Minogue estan juntes amb un tema gravat a l'estudi. La col·laboració plega després de mesos de molts rumors en el que la pròpia Kylie havia desmentit en el passat mes de maig, quan assegurava que no, que ella no anava a estar en Confessions Tour de Madonna. Però tenia raó a mitges, tampoc havia enganyat, eh? A ella li havien venut que este tema no formaria part de l'àlbum, sinó que s'anava a presentar com a un remix independent. El que passa és que finalment Madonna va quedar encantada amb la col·laboració i va decidir incluir-la en el disc. És la primera vegada que aquestes dos artistes publiquen música juntes, encara que ja porten anys construint un vincul públic. Se van juntar en l'escenari per primera vegada en 2024, durant la celebració del tour de Madonna a Los Angeles, on van interpretar el tema de Gloria Gaynor, I Will Survive. I després, més tard, Can't Get You Out of My Head, per a un concert de Kylie Minogue. Bueno, pues pareix que aquestes dos s'han reconciliat un poc i s'han oblidat amb aquestes rebecillas que tenien en l'època dels 90, quan una pareixia que era més que

firma este tema. Es del Bla Bla Bla. Desitjar vos així. Bona vesprada a tots. Vesprada esta del dimecres 9 de setembre, en la que s'esperen tempestes fortes a la comunitat. Así que molta precaució.

0: fui.
1: Bona col·laboració esta. I estàvem recordant a Carlos Baute junta a Chenoa. I estava el xisme. Un tema més i després anem a per la novetat musical del dia. Ho farem amb autobuses, xambitos. De moment, què sona Lady Gaga?

Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó. Si no estás, no te conocen. Pero tal vez sí te necesitan. Da a conocer tu negocio. En Blu Radio te ayudamos. 678-60-53-30. Llámanos y te informamos sin compromiso. 678-60-53-30. Anúnciate en Blu Radio y en Blu 80 Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.